Hnčec Franz Schubert hamar ut simfonian si minor anavart, katarec de classical band Novaga Humba, dirijor Bruno Weil.